0: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias, ahora en la sintonía de las mañanas, en Radio Nacional de Información Local.
1: Radio Nacional de España, las Islas Baleares, servicios informativos.
2: Bon dia, són les 7 i 25, feim aquesta hora un primer repàs a tota l'actualitat del dia a les Illes Balears. Us parla Laura Ruibal, Pablo Hernández és al control tècnic, pendents d'una nova jornada del temps. Agència Estatal de Meteorologia, quin és el pronòstic per avui? Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears continua el temps estable i càlid. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat amb núvols alts. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Mahó i 27 graus a Formentera. Bufa vent fluix variable i durant la tarda brises. És una informació d'AEMET.
2: Hores d'ara tenim 21 graus a Palma, de 9 a Eivissa i Formentera, de 8 a Mahó. I volem també conèixer com se circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals. Però retenció en la carretera d'Inca des de Binissalem fins a Santa Maria. També des d'Espolion de Sant Castelló fer la incorporació de Sevilla i Cintura. A Sevilla i Cintura trobant tràfic i comença l'Estadi Balear fins a Espolion de Can Valero. I la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això està per ara. Molt bon dia.
2: El sistema judicial de les Balears estorbarà almenys 2 anys en aconseguir el nombre mínim de places de jutge necessari.

0: autonazi el diputat de Vox Jorge Campos. Un tribunal d'instància de Palma ha dictat una interlocutòria que ordena que la causa contra l'expresident del Parlament segueixi endavant com a procediment abreujat en entendre que els fets podrien tractar-se d'un delicte d'injúries greus en publicitat. El jutge dona l'espar 10 dies per demanar l'obertura de judici oral, formulant escrit d'acusació o el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries. I mig centenar de persones se concentraren a Hora Baixa davant la delegació del govern de Palma en suport amb Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid per un fons voltor. És el so de la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca en crits com Fora, Fons Voltors i Especuladors o Govern i Patronal Aliança Criminal han reclamat l'aprovació del Reial Decret d'Habitatge anunciada pel Govern Central en juny. També han criticat PP, Vox i Junts per haver votat en contra de la moratòria antidesnonaments. Tot això quan repunta el preu del metre quadrat en sòl urbà a les Balears, ha pujat un 27% al segon trimestre de l'any en comparació al mateix període de l'any passat. També s'ha encarit en comparació al primer trimestre un 26%. Són dades del Ministeri d'Habitatge que tornen a situar les Balears com a la comunitat d'Espanya amb el metre quadrat de sòl urbà més car, que se situa a la mitjana espanyola en 568 euros. I precisament parlant d'habitatge, la conselleria ha posat el focus als pisos de protecció oficial a la campanya d'inspecció que ha programat per als pròxims mesos. El primer semestre d'enguany, el 80% de les inspeccions fetes pel departament s'han centrat en habitatges protegits. Tot i que el nombre de casos d'infrahabitatge creix any rere any, el Departament d'Inspecció diu que són molt difícils de detectar i actuen gairebé tots els casos quan hi ha denúncies ciutadanes prèvies. Quico Reynés és el director general d'Habitatge.
1: Locales que se están destinando a viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas, ¿no? Y en caso de sobreocupaciones, pues casos de muchas divisiones de zonas de estar que se convierten en dormitorios, de una sala de estar que se convierte en cuatro dormitorios.
0: I continua la Ribera de Pasteras a les Balears. Ahí arribaran 7 embarcacions a Formentera, a Ràpita i Cabrera, amb 128 persones a bord. Un migrant va haver de ser hospitalitzat perquè patia una malaltia en estat avançat. I als esports, en bàsquet, l'Azul Marino ha derrotat el subcampió de Lliga, el Saragossa, per 60-67, al penúltim partit de la pretemporada. Les mallorquines tancaran la preparació jugant contra l'Estudiantes. I en tenis, Andy Murray participarà al torneig organitzat per Rafael Nadal per celebrar els 10 anys de la seva acadèmia. És tot.
2: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
3: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
2: La vivienda es uno de los grandes problemas de este país, si no el problema, con mayúsculas. Basta una cifra para evidenciarlo. En los 3 primeros meses de este año se han ejecutado 4.000 desahucios. 4.000 desahucios. 4.000 personas que han tenido que dejar sus casas por orden de un juez. Estamos hablando de desahucios ejecutados porque las solicitudes superan las 16.000.
4: Así es, ahora mismo acaba de salir en camilla Mari Carmen, ya la han cogido miembros del SAMUR Protección Civil que la llevan a un hospital para evaluar su estado.
2: Un sonido que resume como pocos este problema. Mari Carmen saliendo en camilla de la que ha sido su casa durante 70 años entre los gritos de los vecinos y los activistas que trataron de evitarlo. El fondo buitre que la ha echado no le ha dado ni una hora para recoger sus cosas, Meritxell Planella.
5: Sí, este caso ejemplifica como pocos el choque entre la especulación y la vulnerabilidad. Quizá por eso ha provocado una movilización que no se veía desde lo peor de la crisis de 2008. Miles de personas se han echado a las calles para decir basta. Basta de que los ciudadanos sufran para mantener sus casas mientras los fondos las acaparan. Basta de un sistema que no protege lo suficiente a tantas y tantas Mari Carmenes.
6: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: El caso de Mari Carmen ha reabierto el debate de la vivienda en nuestro país. Muchos miran al gobierno por no haberlo evitado. Sánchez recoge el guante y promete llevar al Congreso un nuevo decreto antidesahucios. El presidente no ha dado detalles ni fechas, pero pide responsabilidad al resto de grupos. Sumar le mete prisa. Ernesto Urtasun pide que sea cuanto antes.
7: La semana que viene, sin falta, el Consejo de Ministros debe aprobar el real decreto de vivienda con los desahucios y traerlo aquí y que todo el mundo esté a la altura.
5: Y ojo al aviso de Rufián.
8: Pues con rabia, igual que cualquier persona decente, y la vivienda arrasará a este gobierno.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Només un 5% dels migrants que arriben amb pastera a les Balears queden a les Illes. Si tenien en compte les dades de l'any passat, en termes absoluts, serien 300.

0: corrupción es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos, cosa que en general no es así.
1: Avui és dijous 24 de setembre, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Aina Escandell. Tots som Mari Carmen.
2: És el lema amb el que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha acudit avui al plenari de l'Ajuntament de Palma per denunciar que a la ciutat hi ha moltes persones amenaçades pels desnonaments i han dut a Pilar, una dona de 65 anys malalta i que fou desnonada el mes de juny. Ha viscut tot l'estiu al seu cotxe. L'escoltam.
3: Julio y agosto durmiendo en la calle con 480 euros, lavándome en el SIP, en Mercadona de la Vileta a las 9 cuando abría, con una palangana y una garrafa de agua, duchándome en la ducha de Ciudad Jardín todas las mañanas. Pero ante la enfermedad que yo tengo, de higiene, que no voy a dar datos, no puedo meterme en cualquier sitio, porque estoy expuesta a bacterias e infecciones.
1: Les professores de les escoletes de Palma diuen prou.
2: Denuncien que 9 mesos després de tancar un acord amb l'Ajuntament per millorar les condicions laborals encara no s'ha licitat el nou contracte que permetrà implementar els acords. Els sindicats denuncien manca de transparència i asseguren que estan farts d'excuses. Margalida Isern, representant de les escoletes externalitzades a Comissions.
4: Ha arribat setembre, el curs ja ha començat i la licitació s'ha aturat. Aquesta és la quinta vegada que demanam quan es posarà en marxa i per quinta vegada no tenim cap termini concret. No volem més excuses i ja estem cansades de sentir que estem treballant per donar una solució. Volem fets i volem una data concreta ja, per favor.
1: Reclamen més fons per investigar el càncer.
2: A les Illes es destinen 700.000 euros cada any per finançar projectes d'investigació que es desenvolupen a l'arxipèlag. L'Associació Espanyola contra el Càncer reivindica en el Dia Mundial de la Investigació d'aquesta malaltia que la societat es sensibilitzi de la necessitat d'invertir en coneixement. José Reyes n'és el president.
5: Els avanços que hem tingut a nivell del diagnòstic precoç del càncer de mama i del càncer de còlon han vingut lligats amb avanços en investigació. També en els tractaments dels tumors, i aquí s'ha de fer una especial rellevància amb la immunoteràpia i les teràpies CAR-T, i també podem parlar de millores a través de la investigació en el seguiment dels pacients en el seu dia a dia.
1: I en els esports?
2: L'Azul Marino derrota el subcampió de Lliga, el Saragossa, en el penúltim partit de pretemporada. Les mallorquines, liderades pels 21 punts de Clara Holm i els 15 d'Alba Torrents, es varen imposar al conjunt aragonès en un partit on sempre varen anar per davant en el marcador. Abans d'afrontar la Lliga contra les vigents campiones, el València, tancaran la seva preparació jugant contra l'Estudiantes. Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino, en declaracions a Ràdio Nacional.
6: La mentalidad defensiva y el carácter que tiene este equipo toda la temporada. Bueno, y feliz de que vamos sumando jugadoras, de que Clara ya pudo tener más minutos, de tener los primeros minutos de Belén con el grupo, porque al final, sí, cuando estemos todas, creo que el equipo va a ser muy competitivo y va a luchar todo.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Continuem amb calor i temps estable a les Illes Balears. Avui dijous predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Maó i 27 graus a Formentera. Demà divendres, temperatures màximes amb pocs canvis. 30 graus a Maó, 29 a Palma, 28 graus a Eivissa i 27 a Formentera. També serà un dia càlid, predominant el sol i el cel clar. Durant el matí, alguns núvols baixos amb possibles boires. Les temperatures mínimes seran més altes, 19 graus a Palma i a Maó i 21 graus a Formentera. Demà bufarà vent fluix de ponent. És una informació d'EMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
8: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
1: Què tal? Molt bon dia. 1:35 d'aquest dijous, ja 24 de setembre, una setmaneta pràcticament per tancar aquest nou mes de l'any i donar la benvinguda també a l'octubre. Un dia avui també en cel clar, de moment continua la calor en aquest estiu que no s'acaba d'anar, tot i que

0: Ahir, oficialment, l'estiu meteorològic va dir adéu i ara hem passat a la tardor. Veurem el que dura aquesta calor. En una nova edició del programa de Punt de Fuga que començarem parlant, entre altres, d'habitatge. Perquè a les darreres hores ha pres molta transcendència mediàtica i hauran sentit i vist també el cas d'Ana Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid per un fons voltor. El seu cas ha estat protagonista també al ple d'avui de l'Ajuntament de Palma, on la plataforma d'afectats per la hipoteca ha fet al·lusió a ella per reclamar, d'altra banda, una solució per a molts de casos que hi ha a la ciutat. Saludem Àngela Pons, que és portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Senyora Pons, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Estem parlant a les darreres hores d'aquest cas que ha transcendit tant a nivell, en termes mediàtics, el d'Ana Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que ahir va ser desnonada a Madrid. Avui també està protagonista en el ple de l'Ajuntament de Palma, i no només ella, senyora García, sinó evidentment, senyora Pons, perdó, sinó evidentment tot el conjunt de gent que també a les Illes Balears estan a punt de ser desnonades o viuen amb aquest malson constantment.
1: Sí, nosaltres avui, precisament, com quasi ja fa un any que duim cada dijous en el ple, el pròxim desnonament de 200 persones el mateix dia que s'ha aturat de forma judicial, però que en el moment que el jutge aixequi el desnonament, pues, se n'aniran en el carrer, literalment, 200 persones, 200 Mari Carmen.
0: A Son Bordoy, parlàvem.
1: De Son Bordoy, sí, sí. I a part, també estava en el ple na Pilar, que és una dona que té 65 anys, que du penyal, que està en el carrer, dormint a un cotxe, i cada 15 o 20 dies ha de ser ingressada a les pases, i en una situació que quan va venir la plataforma, avui l'Ajuntament s'ha reunit i ens ha dit bueno, pues, una habitació en alberg per a dos mesos. D'aquí dos mesos tornarà a estar en el carrer. És a dir, Mari Carmen, per desgràcia, cada dia n'hi ha, bueno, les Illes Balears, cada dia, una o dues o tres, i que la situació de la vivenda que duim dècades amb aquesta problemàtica i regalant les nostres cases en els fons voltors, pues, escolta, això s'ha d'aturar, perquè ens estan enviant de la illa, la gent està visquent en el carrer i estem en una situació inassumible per les persones de bé que estem i ja la gent s'olvida d'un desnonament que el que està passant, que és la finalització de contracte.
0: I pensau...
1: I després, si... Perdona.
0: No, anava a dir, senyora García, pensau que fer tan visible un cas com el d'Ana Mari Carmen pot fer que les administracions, ni que sigui per egoisme propi, se decideixin a fer aquesta passa i ajudar o agilitar una mica el procés per oferir una solució habitacional a totes aquestes persones, en el cas que comentava vostè, per exemple, de Son Bordoy, que tenen tant de problemes en l'habitatge?
1: Mirau, això me recorda molt a quan vos en recordeu aquest matrimoni de Calvià que se va suïcidar, que va ser el que va obrir la porta, perquè cada setmana se suïcidaven persones, i que va donar a poder entrar CLP de SAPA, el Codi de Bones Pràctiques, etc. Clar, què passa? Aquest tipus de moviment o visibilització d'una problemàtica concreta com la d'Ana Mari Carmen servirà d'algo en el moment que, per exemple, per dir que ha servit, els polítics s'amoguin. És a dir, això, ara en Pedro Sánchez ha dit que tornarà a posar damunt la taula la llei de vivenda, supos que això haurà fet que potser partits que potser estaven un poc en contra serviria o tindria que servir per empatitzar amb aquesta situació i donar-se compte de que no tothom és desnonat per falta de pago, perquè, curiosament, la finalització del contracte, com el que li ha passat a la Mari Carmen, que acabes el contracte i l'empresa que acull el pis diu no, de 600 pagues 2.600. Bueno, pues jo no ho puc assumir. És a dir, és un desnonament llegal entre cometes, però és totalment inhumà. Inhumà. És a dir, això està passant dia a dia i el que hem de fer és posar d'una vegada, res de posar parxes, sinó de fer, per exemple, el que estan fent d'Alemanya ara, que estan demanant 200.000 vivendes en els fons voltors, i, sin embargo, aquí a les Balears les estem regalant que nostra, que nostres, les cases nostres, en els fons voltors. Això s'ha d'aturar. I hi ha possibilitat de que, que hi hagi solució de vivenda. N'hi ha, però s'ha de ser d'una part política, que se posin tots d'acord i que diguin, primer, els que vivim aquí, segon, els que vivim aquí, i tercer, els que vivim aquí, i que nos estimin, que és el que jo li he dit avui en Esbala. Uh-huh. Li he dit, vostè fa feina per nosaltres. I quan vostè va ajudar el càrrec, i tots els polítics juden el càrrec, per la ciutadania. I és que el que sigui és igual. Ells han de fer feina per nosaltres, està que és el que no fan.
0: A veure si entre tots aconseguim que hi hagi aquesta unitat política. Àngela Pons, moltíssimes gràcies per haver estat en Ràdio Nacional. Molt bon dia.
1: A vostè, Xisco, i gràcies per visibilitzar una vegada més que això té coa i esperem que el Sant Bordoi no es faci cas a Esbala, perquè sí que hi ha solució habitacional. Tenim sòl municipal, se poden fer vivendes prefabricades i aquesta gent no té per què anar al carrer. Aquesta gent té dret, com a persones, a tenir una vivenda digna.
0: Que així sigui. Gràcies, Àngela. Adéu.
1: Adéu. Adiós.
2: A punt de fuga, volem saber.
0: I volen saber, evidentment, d'educació. Abans hem parlat d'habitatge i ara ho feim d'educació. Són dos àmbits que preocupen i molt, evidentment, a la societat. I avui volen parlar de les conseqüències del darrer informe PISA pel que fa a les Illes Balears. Ja saben que l'arxipèlag no va sortir massa ben parat d'aquest estudi que analitza les competències en comprensió lectora, en matemàtiques i ciències dels alumnes d'entre 15 i 16 anys. De fet, segueix Balears per davant la mitjana espanyola i de la Unió Europea també en tots tres àmbits. És a nosaltres, en Francesc Casadesús, que és professor de filosofia grega de la UIB i president de la secció balear de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics. Senyor Casadesús, bon dia i benvingut novament.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta nova convidada.
0: Bé, avui per parlar d'un tema que preocupa i molt, com és, com dèiem, l'educatiu. No és que hi hagi massa varietat, desgraciadament, malauradament, en les conclusions d'aquest informe darrer de PISA, però les Balears segueixen per davall, de la mitjana espanyola i nacional en tots tres àmbits. Sí. Matemàtiques, ciències i comprensió lectora.
4: Sí.
0: No sorprèn ningú.
4: No sorprèn, perquè a més és, això són informes que fan cada 3 anys, no surten cada 3 anys, són molt, molt extensos, vull dir, de la població, 30.000 alumnes i tot professorat, en fi, aquí a Espanya, que han estat, doncs, contestant els qüestionaris, etc. I la tendència és aquesta. Però també he de dir, evidentment, en general a Espanya, però també, sorprenentment, entre cometes, pràcticament els 90 països que PISA, l'informe PISA treballa. Vull dir que la davallada és generalitzada. Això...
0: I quina és la resposta a aquesta pregunta?
4: Doncs la resposta, sobretot, que estan generant una cosa molt delicada, que és l'educació, jo diria, bàsica, la fonamental, la que ens permetrà després desenvolupar-nos al llarg de la vida, que és saber expressar-se, saber llegir. Estan generant del que és més bàsic, saber fer càlculs que no són exactament matemàtics, són aritmètics. Tot això s'està anant en orris. I això vaticina un futur d'una societat molt... El que sempre s'ha dit, l'analfabet funcional, que és aquella persona que, en teoria, sap llegir, sap escriure i sap fer els mínims càlculs, però després és incapaç de fer-ho, de comprendre, per exemple, un text. Això és analfabetisme funcional. Fa temps que té aquest nom, això. I això té conseqüències socials i polítiques.
0: Evidentment. I això, senyor Casadesús, m'imagino que no té un únic factor que ho expliqui, però volia demanar-li fins a quin punt tota la proliferació de pantalles, d'internet, de l'ús de les noves tecnologies i, per exemple, de la intel·ligència artificial, que és una de les coses que en aquests darrers anys està proliferant.
4: És la darrera i jo diria que necomament la més preocupant, sí. És que s'afegeix al banyat, si hem de dir-ho així. Jo crec que, com l'experiència que tinc de professor tant a la secundària, que ho vaig ser en el seu moment durant uns 10-12 anys, i com a professor d'universitat és que cada cop que ha hagut i els avenços tecnològics, per començar, jo què sé, el PowerPoint, no? Per ja xerrar, sempre que xerrem de l'antigó.
0: Que queden fora el PowerPoint, però tots hem fet servir PowerPoint.
4: Jo considero que han entrat amb una facilitat, o sigui, immediatament, no? Recordo fins i tot quan en les calculadores, no? Que els països nòrdics se van negar finalment a emprar-les, no? Perquè, sí, tens la calculadora, però és que aquí ens estem oblidant que hem de fer l'esforç físic i mental de fer nosaltres mateixos les coses, perquè si ho fa, per exemple, la famosa calculadora fa 30 anys, o ara la intel·ligència artificial, què pretenem? Tenir un servei...
0: Simplificar i no haver de pensar.
4: Exacte, però aleshores el risc d'això és desaparèixer com persones i, per tant, com humanitat. Aquí hi ha una confrontació evident. Artificial o humanitat. Per aquí, per exemple, ha anat el Papa, amb la seva encíclica Magnífica Humanitat, no fa una altra cosa que insistir en l'humanisme. Sí, des d'una perspectiva d'humanisme cristià, però d'humanisme, en definitiva. O el que acaba de dir ara el secretari general de l'ONU, que s'ha expressat exactament igual, advertint dels grans perills que té, precisament, per l'educació, la intel·ligència artificial. Antonio Guterres ho acaba de fer. És que aquí hi ha interessos molt per sobre dels interessos educatius. Educatius són el pretext. Aquí el que hi ha és un gran negoci per part de les tecnològiques. I són milions i milions i milions. Possiblement és un dels àmbits que, l'àmbit global, més negoci fan. Per exemple, perquè els oients puguin entendre el que vull dir. Sabeu que és passar de zero ordinador a qualsevol institut o centre escolar espanyol o europeu a passar a posar un ordinador per alumne, per exemple, o una tablet per alumne?
0: Bé, ara, en teoria...
4: De quines fortunes estan xerrant?
0: Sí, evidentment. Ara, en teoria, pareix que hi ha una tendència... tornar una mica a agafar sí. paper i boli, no?
4: Suècia ho acaba de fer. Novament, els països nòrdics...
0: Són els que lideren totes,
4: aquest moviment. Ja va passar, i torno a repetir, la calculadora. Va ser molt famós, això de la calculadora. Perdoneu per la insistència, però és que ja hem passat per aquestes coses. Pues sí, també. I després tota aquesta normativa, difícil d'aplicar, complicada, però també d'allunyar a la gent jove, almenys fins 13, 14, 15, 16 anys, de les xarxes socials, de tot això que els distancia...
0: Els distancia, senyor Casadesús, i també, a lo millor... Moltes vegades ens troben que molt de joves volen dedicar-se en el futur a una cosa a la que necessitin poc esforç i guanyin molt de dobles.
4: Bueno, això és el que és, malauradament s'està transmetent. Malauradament s'està transmetent, però també de dir-te, crec que la bona notícia, almenys de l'àmbit en els alumnes universitaris en els que jo me moc, que cada cop són més crítics i conscients d'ells mateixos que aquest no és el camí. Ara bé, sí, se presenta en lluerna, per dir-ho així, no? Ser un TikToker, ser un Instagramer...
0: I on hem de començar per fer el canvi? A l'escola o a casa?
4: La casa i escola...
0: Van de la mà.
4: Van de la mà. No ens enganem. La casa ajuda molt. La casa ajuda molt, però una línia molt important, que és de respecte cap a l'escola, justament, de recolzament a l'escola, de que els nens i les nenes vagin a gust, que se sentin, que els mestres se sentin apreciats, recolzats...
0: Clar, que aquí, professor, podem parlar de mil milions de coses, sí. de l'autoritat que ha perdut el mestre,
4: exacte.
0: Del poc suport probablement que tenim quan passa qualque cosa, del temps que puguin tenir els pares per dedicar... Bueno, d'una banda pares en el cas que puguin passar molt de temps amb ells, però sigui més còmode deixant-li veient la tele, o pares que han de fer feina 12 hores, per exemple, i no poden literalment dedicar...
4: És que anem a dir, i això s'ha de dir clarament, i jo com a professor de filosofia doncs ho he de ressaltar, vivim una societat absolutament estressada. Absolutament estressada. Però aquest estrès, també hem de dir, que és conseqüència, en part, important, de les noves tecnologies. Estem absolutament controlats per les ordinadors, que ens cronometren pràcticament la vida.
0: Bueno, exemple, la típica cosa, no? Que ara vostè i jo estem parlant d'educació i a lo millor agafa el mòbil i apareix un anunci relacionat, exacte, amb llibres de text...
4: Tot està... I les pròpies professions s'està instal·lant el vull ahir, inclús, vull ahir. O sigui, molta gent està treballant sota aquesta gran pressió i això està fent també, repercuteix, ja no només en l'educació dels infants, sinó de no tenir-los.
0: De retardar o de no tenir-los.
4: Que aquí també hi ha un problema molt greu. Vull dir, hem de ser conscients que si hem de definir el que és l'esclavitud des de l'òptica de l'antiguitat, està caracteritzada per la part de la deshumanització, òbviament, és a dir, no ser humà perquè ets esclau, però marcada per la manca de temps. Respecte al lliure, a l'antiguitat, ja se tenia clar que l'esclau no té temps. I jo crec que estan construint una societat esclavista. Esclava.
0: Sí. I una altra de les coses que parlàvem fora de micro, seguint el fil de l'informe PISA, és que, evidentment, a les escoles s'ha de fer feina, a casa s'ha de fer feina, però també vostè comentava que tots els canvis que hi ha hagut en les diferents lleis polítiques, sí, que cada govern diferent col·loca, sí, entre sigui qui sigui, sí, la canvia... Sí. I vostè demanava un consens, sí, i que se tingui en compte també, sí, la part de professorat, que moltes vegades, sí, sí, és les que no s'ha tingut en compte.
4: Exacte, exacte.
0: Per preparar la LOE, la...
4: Aquí, diguem-ne, en general, la classe política s'ha demostrat molt poca categoria. Això és evident, eh? I això també té una derivada, és a dir, el propi ús del llenguatge que s'està utilitzant. Que, si els polítics estan contínuament sortint als mitjans de comunicació, que pensen, quin és el model que estan donant respecte als joves que estan veient això? Per exemple, l'espectacle d'ahir al Parlament, no? Vull dir, això també és pluja fina, eh? Va arribar.
0: I genera cansament,
4: És a dir, però, tornant a la qüestió, canvis, cada que hi ha un canvi d'ideologia política al govern, ja immediatament, és més, quan el cas del PP, Rajoy al seu moment, Feijóo ara, però Sánchez també abans, o Zapatero abans, el primer que anuncien, que diuen que si entren al govern, canviaran el sistema educatiu, sense cap consens de l'altra part. Això què significa? Pues que ja garanteix que el proper canviarà. I així està oscil·lant, i aquests canvis estan deteriorant, evidentment, la confiança en el sistema. I aquí hem d'afegir, com has dit, que jo encara estic esperant, després de 43 anys de ser professor, 12 d'ells, torno a repetir, com a professor de llatí a institut, jo estic esperant que algun dia algú, ni que sigui mitjançant una enquesta, me consulti alguna cosa. A mi, sempre, i al conjunt del professorat, ens han vingut les qüestions imposades des de instàncies, anem a dir, pedagògiques, emmascarades amb una mena de ciència de l'educació, que jo dubto que existeixi, així ho he dit clar, no crec que existeixin les ciències de l'educació, sinó és una qüestió molt més natural, és l'art d'ensenyar, és l'art d'educar, no amagar-se inclús sobre una terminologia i aparentant que és ciència, quan no ho és pràctica.
0: Anava a demanar-li, senyor Casasús, que es pot fer per millorar aquestes dades de l'informe PISA, però és una pregunta
4: doncs mira,
0: una
4: si no
0: complexa.
4: Mos centram, perquè tenim ja molt poc temps.
0: Sí, un minutot, però bé.
4: Si mos centram, per dir-ho clarament, en la qüestió de la comprensió lectora, que és clau, no se pot anar enlloc pel món sense comprensió lectora, així de clar.
0: Llegir.
4: Claro, recuperar la lectura, però sobretot l'afició de la lectura. I aquí sí que he de dir, i aquí per anar a tancar una qüestió que tu has tret, que jo crec que és clau, torna a haver una sinergia, vam utilitzar aquesta paraula, entre família
0: i escola.
4: Entre escola i família. És a dir, mos oblidem massa sovint, això ja ho deia Plató, que els nins, i estan tant de lo que ara se diu l'educació de 0 a 3, que és bàsica, aprenen imitant allò que els envolta, absolutament imitant allò. Si veuen llegir, llegiran.
0: I de veure si entre tots podem agafar, i també els adults, que moltes vegades potser necessitem una mica més de temps per llegir.
4: També.
0: Francesc Casasús, un plaer i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Vinga, tot d'una, tancam aquest minut amb música.
2: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
0: I ja som nosaltres per parlar una mica de música al nostre company Víctor DH. Víctor, què tal? Com estàs? Bon dia.
5: Molt bon dia, Xisco, què tal? Pues sí, mira, avui farem un petit repàs per la programació musical de les Balears, com cada setmana començant per Menorca.

0: Mallorca, que cada setmana encara té unes quantes propostes ben interessants.
1: Sí, Xisco, Ciutadella, aquest divendres tenim a Dan Peralbo i el Convoy, un grup català, crec que ho he dit bé el nom, que escoltam ara mateix de fons i que actuaran el mític Jazz Buff.
0: Podríem dir que és un dels locals de referència de la nit menorquina, no sé si ho has dit bé, donant per fet que sí.
1: Sí, totalment, Xisco, perquè aquest local ara mateix és que qui fa una programació més variada i podríem dir més potent de silla, a menys si poden aguantar tot l'any amb aquesta programació, estaria superbé per la gent d'allà.
0: Bé, i dissabte també hi ha ambient a la cova d'en Xoroi amb Night Dancing i a l'allò a més comencen les festes dels caixers.
1: I diumenge tenim un concert vermut a l'Illa del Rei, en el Port de Mahó, l'entrada gratuïta, això sí, has de pagar el ferri, o bueno, si vols pots anar nedant, el que tu vulguis.
0: Jo crec que aniré nedant, no crec que pugui pagar el ferri. En tot cas, Víctor, cap de setmana molt complet per Menorca.

0: I anem cap a Eivissa, que aquí la cosa ja puja bastant la temperatura.
1: Sí, i el nivell dels noms que m'has posat també. Dissabte és el closing de Crem de Crem a Platja Soleil i a Chinois, supos que ho he dit bé, trobarem ni més ni manco que en Clapton.
0: O almenys un d'ells.
1: Per què dius això?
0: Bueno, Clapton, per qui no el coneixi, és un DJ i productor que té una característica especial i és que sempre actua amb una màscara dorada, amb un nas molt llarg, i, claro, això fa pensar que n'hi ha més d'un. Per exemple, dia 3 d'octubre el tenim a Eivissa i pràcticament mitja hora després a Nova York. O sigui, ja me diràs com ho fa.
1: No fa falta ser molt tenient, m'imagino que més d'un n'hi ha. I després tenim el Row a Universe.
0: Sí, Xisco, només te diré una cosa. Entrada estàndard, entrada normal, 95 euros.
1: Barata.
0: No, i és que no és el més car que jo he vist a Eivissa. I a més te fan una oferta que... Alerta, una oferta. 5 begudes, 100 euros.
1: Regalades.
0: Sí, sí.
1: Poden dir que hem arribat a un punt que anar de festa comença a ser una cosa de luxe, que necessites demanar finançament. Menja.

0: I a Mallorca tenim propostes molt diferents. Avui dijous tenim a Guitarrica de la Fuente, que estava previst en un principi a Son Fusterer, però bueno, finalment serà l'Auditori de Palma.
1: I divendres el senegalès Wally BC, que actua a Sala Esgremi. Dissabte, si té important per Binissalem, són les festes de Vermà, que enguany celebren el seu 60è aniversari amb After Sants, Baixa Nicotina i Juan Campos.
0: I si voleu una proposta més electrònica, tenim a Jamie Jones a la Sala Amok.
1: Així que ja ho sabeu, Menorca, Eivissa, Mallorca, tres illes, moltíssima de programació i, sobretot, ganes de cap de setmana.
0: I acabam amb una recomanació personal, ells són Caspari.
2: Hola, què tal? Soc en Bernat Cantallops, bateria del grup Caspari, un grup d'amics nascuts entre Sa Pobla i Buja, i vos vull recomanar la cançó Sàtom, que forma part del primer vinil que vam treure en català, que se diu Gavi. Moltes gràcies, adeu.

0: Meido, Víctor, molt complet el panorama. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Fins aquí l'edició d'avui de Punt de Fuga. L'actualitat de les Illes torna a les 2:10 al Radio Diari Migdia. Fins ara.

0: Expropiar, intervenir, términos tabú en España empiezan a sonar en propuestas políticas más a la izquierda del PSOE, viento de cola del escándalo nacional e internacional por el desahucio de Mari Carmen, uno de los 24.000 que se han ejecutado ya en España desde 2025. Son las dos, Laura en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Mari Carmen, su caso, el aldabonazo final. La eclosión estos días de una suerte de 15M de la vivienda agita, tensiona a la coalición de gobierno. Sumar lleva semanas tratando de convencer al PSOE de que lance un nuevo decreto para evitar desahucios de vulnerables. El PSOE, consciente de que no tiene caudal político para sostenerlo en votos positivos en el Congreso, y hoy emerge ese término, el de expropiación, para el caso de Mari Carmen, y la exigencia de los socios de gobierno de que el martes próximo Consejo de Ministros dé una respuesta en forma legal a esta medida. Ya hay negociaciones en marcha. Leticia Arenas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El caso Mari Carmen ha visibilizado de nuevo las dos almas de un ejecutivo, a un Sumar que pide ir más allá con el tema de la vivienda y a un PSOE que insiste en que llega hasta donde llega, que la aritmética parlamentaria ha frenado medidas que volverán a llevar al Congreso, aunque sin concretar cuándo. De hecho, Junts, junto a PP y Vox, fue el culpable de tumbar la prórroga de los alquileres y también la moratoria de los desahucios. Ahora los de Puigdemont anuncian que negocian con el PSOE sus propias medidas, pero Sumar quiere actuaciones ya. Pide expropiar la vivienda de Mari Carmen y que el próximo martes se apruebe un nuevo decreto de vivienda. Pablo Bustinduy en Televisión Española.
3: No ha ido. Bueno, pues es que lo de ayer es un punto de inflexión. Es sí o sí, hasta aquí hemos llegado. Tiene que ir porque las medidas están encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo.
2: El PP habla de política fallida del gobierno que ha desembocado en casos como el de Mari Carmen. Decía Cuca Gamarra en Radio Nacional que en todos estos años el Ejecutivo solo ha conseguido que siga subiendo el precio de la vivienda.
4: Y hablamos de un incremento del precio y por tanto de un fracaso absoluto de su política. Esto no se puede obviar. Y luego, como siempre, señalar a otro y decir que esto lo arregla rápidamente cuando no es capaz de arreglar nada.
2: En la parte socialista del gobierno quieren desviar el foco de los supuestos choques entre PSOE y Sumar para llevarlo hacia Madrid. De hecho, Óscar Puente en redes sociales pedía a las izquierdas que se centren en solucionar lo de su candidatura de unidad y no en atacar al Ejecutivo. Otro ministro, Óscar López, también decía, también candidato a la Comunidad de Madrid, insiste en que la responsabilidad no está en el Ejecutivo.
5: Esta comunidad esté volcada en buscarle un ático a la señora Ayuso y se desentienda de problemas como el de Mari Carmen. No es posible, no se entiende, es una vergüenza.
2: Y piden a la Comunidad de Madrid que aplique la ley de la vivienda.
0: Gracias, Leticia. El defensor del pueblo reclama medidas urgentes para evitar que se siga desahuciando a personas vulnerables. Rosa Perarnau, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos.
0: Ángel Gabilondo denuncia deficiencias en la ley.
6: Sí, pide a las administraciones que las corrijan lo antes posible para que nadie más en la misma situación que Mari Carmen acabe en la calle. Para Pedro Sánchez, lo dijo ayer desde Nueva York, los responsables son Ayuso y Almeida. Hoy le ha respondido la presidenta madrileña. Dice que el de Mari Carmen es uno más de los 25.000 desahucios que se ejecutan en España, de los que culpa el gobierno.
7: A manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley, de unas leyes que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
0: Mari Carmen, su caso, que ha conseguido sentar a la mesa de negociación al gobierno y a Junts, se ha convertido también en símbolo de rostro de la crisis de vivienda, pero su drama es el de miles de inquilinos forzados, Rosa, a salir de sus casas.
6: Sí, solo en los primeros 3 meses de este año ha habido 45 desahucios cada día. Mañana mismo, sin ir más lejos, está previsto el de una vecina de Tenerife. Tiene 54 años y padece un cáncer muy avanzado.
0: Y el sindicato de inquilinas, con quienes vamos a hablar a partir de las 2:30, haciendo todo lo posible, Tenerife, Miguel Ángel Hernández, por pararlo.
8: El colectivo reclama que se paralice y que se garantice una alternativa habitacional. David González, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, señala que la afectada tiene dependencia reconocida, vive de ayudas públicas y está en tratamiento de quimioterapia por un cáncer terminal.
9: Ninguna persona que atraviese una situación de extrema vulnerabilidad y mucho menos alguien con que está luchando contra un cáncer terminal debería afrontar o enfrentarse a un desahucio sin que las administraciones hayan garantizado previamente una alternativa habitacional digna.
8: La mujer dejó de abonar el alquiler después de la pandemia porque sus ingresos eran insuficientes. El ayuntamiento asegura que Servicios Sociales y el Instituto Canario de la Vivienda trabajan para intentar suspender por tercera vez el desahucio. La vivienda es propiedad de un particular. Hoy habrá concentraciones en la capital tinerfeña.
0: Y el caso Pimienta en el Congreso sigue la polémica en torno a la diputada Ana Vázquez del PP y el bote autodefensa que ayer mostró en el hemiciclo y cuya activación obligó a precintar varias salas del Congreso. Sumar reclama su dimisión ante un PP al que le incomoda el incidente. Esta mañana, Cuca Gamarra en Radio Nacional esquivaba las preguntas de Juan Ramón.
10: Todo esto es secundario. Lo único que nos importa es que se resuelva la inseguridad que hay en Ceuta.
0: Y los focos en Ceuta, también en Canarias, el drama del migratorio, Rosa.
6: En las últimas horas han llegado 5 pateras al Hierro y Lanzarote con más de 400 ocupantes. Radio Nacional en Las Palmas. Maite Quevedo, buenas tardes.
11: En 48 horas, 9 embarcaciones, 620 personas, 167 al Hierro, el resto a Lanzarote. Y la situación en esta última isla es cada vez más complicada. Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias.
12: Yo invito a quien quiera a que vaya a la isla de Lanzarote. Invito a quien quiera a que vaya a la isla del Hierro. Invito a quien quiera a que venga a Canarias para que entienda de una vez por todas que sí, que estamos preocupados porque estamos en índices de saturación, una vez más, en situación de inmigración irregular.
11: El presidente Fernando Clavijo advierte de que el desvío de la atención al Mediterráneo está provocando la desprotección de la ruta atlántica.
13: Era previsible, lo veníamos diciendo, ¿no? La aplicación del nuevo marco, en este caso, y el pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea, sin lugar a dudas, iba a generar pues esta situación de saturación en los territorios fronterizos.
11: Y pide al Estado y a la Unión que tomen cartas en el asunto.
0: Y ya lo habrán notado, estornudos, toses, mascarillas, ya están aquí, los virus respiratorios.
14: Con dolor muscular y me dio que tenía gripe A.
15: Tengo a mi niño con gripe A. Mi jefa nos acaba de decir que está con COVID y yo, embarazada de 23 semanas, estoy empezando a encontrarme mal.
0: Están en la calle, están en el metro, están en la redacción, Rosa, seguimos con temperaturas y eso por encima de los 30 grados.
6: Sí, no ha llegado el frío, pero sí el COVID, la gripe y la bronquiolitis, aunque estamos lejos aún de entrar en una situación epidémica. Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, apuesta por adelantar la campaña de vacunación. Nos lo ha contado aquí en Mediodía.
16: Y a la vista de lo que tenemos esta semana, que serán datos muy por encima de lo que tuvimos en la última semana y que se han publicado hoy, vuelvo a repetir, es la prevención y cuanto antes la hagamos, más seguros vamos a estar toda la población.
0: Y atención a esto, cambios de tráfico que entran en vigor justo dentro de una semana van a afectar a la circulación de motos, bicis y patinetes.
6: A partir del próximo jueves 1 de octubre, los motoristas estarán obligados a usar guantes y calzado específico. Los menores de 15 años no podrán conducir patinetes y llegan novedades también a los semáforos. Nos da todos los detalles. Juan Coca, buenas tardes.
17: Buenas tardes. La DGT lo define como un cambio de perspectiva. No enfocan al conductor del coche tradicional, sino a los que ya recoge con una definición en la norma, los usuarios vulnerables. Pere Navarro, director general de tráfico.
18: Peatones, más seguridad para peatones, más seguridad para bicicletas, más seguridad también vehículos de movilidad personal. Cerramos el círculo de la regulación de los vehículos de movilidad personal y más medidas de seguridad para los motoristas.
17: Casco obligatorio en los patinetes. En bicis no habrá excepciones por calor o subidas. En las motos solo se podrá usar calzado cerrado y obligatorios los guantes. Son algunos de los cambios, muchos en zonas urbanas. Aunque también, por ejemplo, si llevas una moto desde el 1 de octubre y está señalizado con atasco, puedes usar el arcén.
0: En 2 horas, Donald Trump le da la mano a Xi Jinping y lo hace tras sufrir un nuevo varapalo judicial.
6: Un juez federal ha ordenado que las cadenas CNN y MSN Now y el periódico político puedan volver a acceder a la Casa Blanca 6 días después de que el presidente se lo prohibiera. Los periodistas deben recuperar de inmediato sus acreditaciones de prensa, aunque se trata de una orden con efecto temporal mientras se examina el fondo del caso. Los informadores han alegado que Trump les ha represaliado por sus publicaciones y ha violado la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. El veto provocó que otras cadenas de televisión suspendieran la cobertura conjunta de los actos presidenciales.
0: ¿Y cómo están operando ahora mismo los mercados? El petróleo, el precio del barril de Brent está rondando los 105 dólares, presiona también a las bolsas a la baja. ¿Qué está pasando? Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
19: Buenas tardes, aquí solo el IBEX 35 cotiza ligeramente en positivo, el selectivo español suma un 0,3% y se acerca a los 19.700 puntos. El resto de bolsas europeas en rojo, con caídas moderadas, presionadas por las subidas del petróleo y también por los intereses de la deuda. Las rentabilidades de los bonos de más a largo plazo en las principales potencias mundiales vuelven a niveles no vistos en más de una década. El interés del bono a 10 años en Estados Unidos está a niveles del año 2007 y en el caso del bono a 30 años ha tocado máximos desde 2004.
0: Y en la selección Alex Pita nos colamos en la concentración con varios nombres propios. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, sí. Uno de los 8 jugadores de esta selección que lo ha ganado todo en este ciclo maravilloso, Nations, Eurocopa y Mundial. Hemos estado con Dani Olbo y ha hablado del derbi.
21: Bueno, a ver, tampoco me sorprende. O sea, al final puede pasar o no. Yo creo que con nosotros no ha habido mucho ruido, ¿no? Porque nosotros al final Estamos ganando y es lo único que nos interesa ganar, y nosotros hablamos en el campo.
20: Un mensaje para el Real Madrid, que por cierto pierde a Konaté, regresa lesionado de la convocatoria de Francia ya, Carlos.
0: Pues lo contamos todo a partir de ahora. Les dejamos con la información territorial en mediodía.
1: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
3: Bon dia, són les 2:10. Només un 5% dels migrants que arriben amb pastera a les Balears queden a les illes. Si tenim en compte les dades de l'any passat, en termes absoluts serien 360 dels 7.300 que hi arribaren. És una dada que ha donat a conèixer avui Creu Roja en la presentació d'un informe del Consell Econòmic i Social sobre els efectes de la migració en els serveis públics. La conclusió del CES és que els migrants no fan més ús dels serveis públics, però sí que en indrets on n'hi ha molts es crea aquesta percepció. La solució, diu el president del CES, és reforçar els serveis públics en aquestes zones. Avui és dijous, 24 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Tots som Mari Carmen.
22: És el lema amb el que la plataforma d'afectats per a la hipoteca ha acudit avui al plenari de l'Ajuntament de Palma per denunciar que a la ciutat hi ha moltes persones amenaçades pels desnonaments. Hi han dut na Pilar, una dona de 65 anys malalta i que fou desnonada el mes de juny. Ha viscut tot l'estiu al seu cotxe.
23: Julio y agosto durmiendo en la calle con 480 euros. Lavándome en el SIP, en Mercadona de la Vileta a las 9 cuando abría, con una palangana y una garrafa de agua, duchándome en la ducha de Ciudad Jardín todas las mañanas.
3: Les professores de les escoletes de Palma diuen prou.
22: Denuncien que 9 mesos després de tancar un acord amb l'Ajuntament per millorar les seves condicions laborals, encara no s'ha licitat el nou contracte que permetrà implementar els acords. Els sindicats denuncien manca de transparència i asseguren que estan farts d'excuses.
3: I en els esports?
22: L'Azul Marino derrota el subcampió de la Lliga, el Saragossa, en el penúltim partit de la pretemporada. Les mallorquines, liderades per 21 punts de Clara Holm i els 15 d'Alba Torrents, es van imposar al conjunt aragonès en un partit on sempre van anar per davant en el marcador.
3: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
24: Bon dia. Continuem amb calor i temps estable a les Illes Balears. Avui dijous predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Maó i 27 graus a Formentera. Demà divendres, temperatures màximes amb pocs canvis. 30 graus a Maó, 29 a Palma, 28 graus a Eivissa i 27 a Formentera. També serà un dia càlid, predominant el sol i el cel clar. Durant el matí, alguns núvols baixos amb possibles boires. Les temperatures mínimes seran més altes, 19 graus a Palma i a Maó i 21 graus a Formentera. Demà bufarà vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
3: Ho dèiem en portada, només un 5% dels migrants que arriben amb pastera a les Balears queden a les illes. Si tenien en compte, per tant, les dades de l'any passat, en termes absoluts, serien 360 dels 7.300 que hi arribaren. Són dades de la Creu Roja que alerta que de cada vegada els migrants que parteixen des d'Algèria cap a les Balears ho fan en pitjors condicions. Laura Ruibal, bon dia.
25: Bon dia. Creu Roja posa el focus també als que se queden pel camí. La ruta s'ha tornat més perillosa, en part perquè els migrants arriben de més lluny i afronten la travessia en pitjors condicions. Sandra Gulei és vicepresidenta de Creu Roja a les Balears.
26: També hem detectat que estan canviant els perfils, que estan arribant més persones de l'Àfrica subsahariana i amb unes condicions pitjors de salut, que necessiten més atenció perquè són persones que potser porten molts d'anys, que estan ja en trajectes migratoris i pues, les condicions en quines arriba són pitjors que la que observàvem abans.
25: Aquesta entitat ofereix la primera atenció als migrants que arriben a l'arxipèlag o són rescatats en alta mar.
3: És una dada que hem conegut després que hi arribassin 10 pasteres a les costes de l'arxipèlag, duent 183 persones a bord, i amb aquestes el total de l'any ja superen les 6.000 persones, més concretament 6.114. I el Consell Econòmic i Social demana un major esforç a les administracions públiques en matèria d'educació, sanitat o habitatge en les zones amb més concentració de migrants. No perquè aquest col·lectiu faci un major ús d'aquests serveis o de les prestacions socials, sinó per combatre la percepció negativa dels nacionals cap a la migració. Les Balears són la comunitat d'Espanya amb un major nombre de migrants en relació a la seva població, un 28%.
25: El Consell Econòmic i Social alerta que, tot i que les dades demostren l'impacte positiu que té la migració sobre l'economia a Espanya, la percepció de la població sobre els migrants s'ha tornat negativa. Són molts els que creuen que els migrants s'aprofiten de l'escut social i fan un ús abusiu dels serveis públics. És per això que aquesta entitat demana un reforç d'aquests serveis a les zones amb major concentració de migrants. Anton Costa és el president del CES.
2: En la medida en que observamos zones de alta concentración de personas migrantes, debemos fortalecer muchísimo esos servicios públicos, especialmente en esas zonas, para que no se produzca la percepción de que la inmigración es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos, cosa que en general no es así.
25: Declaracions fetes avui a la presentació a Palma de l'informe sobre migració elaborat pel CES. El document destaca la singularitat del procés migratori espanyol, que en dues dècades ha passat de ser un país de migrants a ser el quart del món amb major nombre d'immigrants. Una població que a Espanya se distribueix principalment a Catalunya, València, litoral mediterrani andalús, Madrid i les Illes Balears. I pel que fa al mercat laboral, se concentra principalment als sectors de la construcció, el turisme o l'agricultura.
3: L'impacte social i mediàtic del desnonament ahir a Madrid d'Anna Mari Carmen, una dona de 87 anys, encara ressona a les Balears. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha acudit avui al ple de l'Ajuntament de Palma amb el lema Tots som Mari Carmen.
4: I ho ha fet aportant el testimoni d'Anna Pilar, una dona de 65 anys i malalta, que va ser desnonada per un fons voltor el mes de juny i que ha viscut dos mesos dins un cotxe al carrer. L'escoltam.
23: Julio y agosto durmiendo en la calle con 480 euros, lavándome en el SIP, en Mercadona de la Vileta a las 9 cuando abría, con una palangana y una garrafa de agua, duchándome en la ducha de Ciudad Jardín todas las mañanas. Pero ante la enfermedad que yo tengo, de higiene, que no voy a dar datos, no puedo meterme en cualquier sitio, porque estoy expuesta a bacterias e infecciones.
4: Na Pilar, que ha estat reallotjada per la PA, un alberg de Secà de la Real, ha comparegut al ple acompanyada de la plataforma d'afectats per la hipoteca. La portaveu, Àngela Pons, s'ha retret a l'equip de govern que no doni solucions als centenars de persones sense llar que hi ha a la ciutat.
5: Cada dia a PA venen gent en una situació desesperada. Tots som Mari Carmens. El que vos ensenyis és de 80 anys i més que han estat desnonades enguany. Sense alternativa habitacional, on són els pisos socials?
4: Pons ha aprofitat el cas per recordar la situació de les 200 persones que malviuen a Son Bordoi. La portaveu de la PA ha demanat al Batlle de Palma una solució real i no temporal per a aquests veïnats que poden ser desnonats pròximament. En aquest sentit, ha retret a l'equip de govern que es manifesti per Ceuta i no però miri cap a una altra banda en els casos com aquest.
3: I a Eivissa, el ple de l'Ajuntament d'aquest matí ha estat marcat també per l'habitatge, en el qual s'ha aprovat definitivament el canvi d'ús d'uns terrenys per fer-hi habitatge protegit per a residents i funcionaris. Ignasi Gras.
7: En concret, aquesta parcel·la és la que està annexa a l'Hospital de Can Misses i que ha estat cedida pel Servei de Salut de les Illes Balears. S'hi preveu la construcció de 245 habitatges per funcionaris i sanitaris. El regidor d'Urbanisme, Juan Flores, ha volgut deixar clar que aquests habitatges seran prioritaris per residents.
8: Y, por supuesto, serán prioritarias para los residentes de la ciudad de Ibiza. Totalmente lo contrario, lo que decía la ministra de su partido, hace unos días en Can Escandel, paseillo preelectoral, donde decía totalmente lo contrario, ahora se desmarcan.
7: Jordi Saleski, del grup socialista, celebra que des de l'Ajuntament es prenguin mesures a favor de l'accés a l'habitatge, però reclama més accions.
9: I vostès sortiran, no, es que hemos hecho 200 viviendas públicas. Menos mal, es que vamos tarde. Evidentment, nosaltres vam fer i haurien d'haver fet més i començaven quan vostès ens deien el Ayuntamiento no puede ser una inmobiliaria. Per tant, ja està bé, no val només això si li diem bienvenidos a vuestras políticas, pues es que queremos más y los ciudadanos quieren más.
7: En el ple no s'han concretat terminis.
1: Tota l'actualitat de l'esport de les Illes a punt de penar. Els dilluns d'una i 35 a dues amb tot el resum del cap de setmana. I els divendres a la mateixa hora amb la millor prèvia de la jornada.
3: UGT reclama al govern que pagui d'una vegada el que deu als professors de la concertada arran de la sentència que va anul·lar la congelació salarial de 2020. Això obliga l'executiu a retornar el que llavors no va pagar en concepte d'increment de l'IPC.
22: El sindicat assegura que uns 4.200 docents tenen dret a recuperar aquestes quantitats, uns 800 euros per persona. El sindicat anuncia mobilitzacions i insisteix que no reclama una millora salarial, sinó el compliment d'un acord signat amb Educació. Azar Tortonda, secretària d'Ensenyament d'UGT.
10: Avui no estem reclamant una millora salarial, el que estem reclamant és el compliment d'un compromís ja negociat i signat que des de la Conselleria d'Educació diuen obertament que no compliran.
22: Per la seva banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que la sentència només els obliga a retornar els doblers als funcionaris i que la decisió de deixar de banda els mestres de la concertada d'aquest pagament està avalat pels juristes del govern.
11: El govern de les Illes Balears, a nivell general, no a nivell d'escola concertada, va agafar un criteri d'acord amb un informe jurídic dels tècnics de la Conselleria de Funció Pública, del criteri de no abonament d'aquesta part perquè no era un abonament que corresponia d'acord amb la sentència judicial.
3: I les educadores de les escoletes externalitzades de Palma han denunciat al ple de l'Ajuntament que 9 mesos després de signar l'acord que posa fi a les mobilitzacions al sector, l'Ajuntament encara no ha licitat la nova contrata que permetrà aplicar tots els acords assolits per millorar les condicions laborals.
22: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT denuncien que la documentació de la licitació que s'havia de publicar dia 7 d'agost no es va fer fins dia 1 de setembre. Ara, a més, la licitació torna a quedar aturada després del recurs presentat per una de les empreses concursants. A les treballadores se'ls acaba la paciència. Escoltam Margalida Isern, representant de les escoletes externalitzades a Comissions.
12: Ha arribat setembre, el curs ja ha començat i la licitació s'ha aturat. Aquesta és la quinta vegada que demanam quan es posarà en marxa i per quinta vegada no tenim cap termini concret. No volem més excuses i ja estem cansades de sentir estem treballant per donar una solució. Volem fets i volem una data concreta ja, per favor.
3: I encara en clau educativa, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa estrenarà nova seu al pròxim curs, ho ha anunciat avui el conseller durant la visita d'obres aquest dijous. Clàudia Maní.
13: L'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa sortirà de l'Institut de Blancadona, on s'ubica actualment, i estrenarà nova seu al pròxim curs. Serà el Parc Insular de Serveis de Sacoma, on s'està rehabilitant i ampliant dos antics pavellons militars. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha visitat aquest dijous les obres que, diu, espera estiguin concloses entre abril i maig del pròxim any.
11: De vegades hi ha qualque endarreriment, o sempre mos sol passar les obres públiques, però comptam que el curs 27-28 l'Escola Oficial d'Idiomes pugui estar en funcionament aquí a l'illa d'Eivissa.
13: Segons explica el conseller, es tracta de la segona seu de l'Escola Oficial d'Idiomes de les Balears que està ubicada en un edifici propi, després del de Palma.
11: Només tenim una Escola Oficial d'Idiomes pròpiament dita, diguéssim, com a edifici, que és a la ciutat de Palma. Ara serà a Eivissa aquí, que sortirà des Blancadona, que és on està actualment l'Institut Blancadona, l'Escola Oficial d'Idiomes.
13: La infraestructura compta amb un pressupost de 7 milions d'euros i ocuparà un espai de 4.000 metres quadrats. Disposarà d'aules, biblioteca i sales d'audició.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: L'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes reclama més finançament. A les Balears es destinen 700.000 euros per finançar projectes d'investigació que es desenvolupen a la comunitat a través de l'IDISBA o l'OIB. Tot això en avui, en el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Aina Escandell, bon dia.
14: Jo me trobava beníssim, és a dir, no hagués dit mai que tenia un càncer. O sigui que gràcies a que m'insistia, pues, varen poder saber el que tenia. I si investigació, pues, jo crec que és molt necessari perquè avui en dia els tractaments, gràcies a la investigació, ja no són tan agressius.
15: M'he beneficiado de las experiencias de todos los pacientes previos que aceptaron ceder todos sus datos, todos sus resultados para con esto ir avanzando.
25: Acabau d'escoltar en Alicia Cortes i na Francisca Campaner, dues pacients oncològiques que asseguren poden contar-ho gràcies als avanços científics que es fan. Elles formen part de l'estadística que assegura que tindrà càncer una de cada tres dones i un de cada dos homes al llarg de la vida. D'aquí la importància de la investigació, una recerca constant que, segons el president de l'ESC Balears, José Reyes, no s'ha de veure com una cosa allunyada perquè els avanços finançats avui es tradueixen en resultats concrets per a tots els pacients.
6: Els avanços que hem tingut a nivell del diagnòstic precoç del càncer de mama i del càncer de colon han vingut lligats amb avanços en investigació. També en els tractaments dels tumors, i aquí s'ha de fer una especial rellevància amb la immunoteràpia i les teràpies CAR-T, i també podem parlar de millores a través de la investigació en el seguiment dels pacients en el seu dia a dia.
25: Reyes assegura que, no obstant els grans avanços, Espanya continua la cua d'Europa en el percentatge de PIB que dedica a la investigació i desenvolupament. Només s'hi destina l'1,8%. Per tant, reclama millorar la dotació econòmica de la investigació, millorar també les condicions laborals dels investigadors i valorar aquest teixit científic.
3: I quan són les 2:25, és temps per la informació esportiva.
16: I començam parlant de bàsquet, perquè l'Azul Marino ha derrotat el subcampió de Lliga, el Saragossa, per 60-68 al penúltim partit de la pretemporada. Les mallorquines, liderades per 21 punts de Clara Holm i els 15 d'Alba Torrents, es varen imposar al conjunt aragonès en un partit on sempre varen anar per davant en el marcador. Abans d'afrontar la Lliga contra les vigents campiones, el València tancarà la seva preparació jugant contra l'Estudiantes. Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino, en declaracions a Radio Nacional.
17: La mentalidad defensiva y el carácter que tiene este equipo toda la temporada. Bueno, y feliz de que vamos sumando jugadoras, de que Clara ya pudo tener más minutos, de tener los primeros minutos de Belén con el grupo, porque al final, sí, cuando estemos todas, creo que el equipo va a ser muy competitivo y va a luchar todo.
16: En categoria masculina, la primera FEB comença aquest divendres i ho fa amb un derbi enfrontant els dos conjunts de Palma, el Fiwi i el Palmer. El Palmer Bàsquet s'ha renovat pràcticament al complet amb 11 nous fitxatges. Un d'ells és Emil Stoilov, un pivot búlgar de 24 anys. Aspira a ser la referència a la pintura amb els seus 2,10 metres. Stoilov ve de fer una gran campanya a Sant Antoni amb 12 punts i 8 rebots de mitjana per partit. Ja ha jugat a 5 equips, incloent Estudiantes, Reial, Canoe i el seu pas per a Eivissa i Menorca.
18: He passat per totes les isles, però bé, bueno, el canvi... cambio constante en la vida profesional nuestra es bastante típico, así que bueno, ya nos estamos acostumbrados.
16: I l'extenista Richard Gasquet formarà part de l'equip de Rafael Nadal al torneig d'exhibició que se farà dia 3 d'octubre a l'Acadèmia del Manacorí per celebrar el seu desaniversari. És el segon nom confirmat després que ahir s'anunciés que Andy Murray liderarà l'altre equip.
3: I avui a la Cultura parlàvem de la programació d'un festival. La projecció del documental Històries de Buen Valle marcarà aquest vespre l'inici de la 8a edició del Menorca Doc Fest, el festival de cinema i fotografia documental que celebra diversos punts de l'illa fins al 18 d'octubre. Aposta fort per la memòria i la identitat, Clara Ceballos.
19: Un racó de l'extraradi que reflecteix el món sencer. És el que vol mostrar José Luis Guerín en Històries de Buen Valle. El documental, encarregat d'inaugurar el festival, es submergeix en Vallbona, un barri de Barcelona on conviuen veïns d'orígens i cultures molt diversos. Escoltem Guerín.
20: En estos momentos donde hay tal auge de nacionalismos peligrosísimos que están por las políticas de exclusión social... me gusta mostrar que la convivencia es posible.
19: El cineasta català espera que els menorquins connectin amb les històries de Vallbona a través d'un festival que busca apropar-se al gran públic.
20: Es una propuesta para mostrar nuestras películas a la población y si no es a través de estos festivales pues muy difícil porque los cines han ido cerrando y es muy difícil el acceso a las salas.
19: L'objectiu de tot plegat és obrir finestres cap a la realitat que ens envolta i generar consciència social. Cristian Coy és el director del festival.
21: Hem de conèixer molt bé el món de sa mà d'aquests fotoperiodistes, d'aquests documentalistes que mos mostren el món des del seu punt de vista, que és molt positiu i mos genera esperit esperit crític i consciència.
19: Inaugurat amb la mirada de Guerin, el Menorca Dog Fest se celebra des d'avui fins al 18 d'octubre a Es Mercadal, Ciutadella i Maó.
0: Hace tiempo que olvidé el sabor agua salada.
3: I entre les cites culturals d'avui destaca també el concert a Palma d'un dels joves músics amb més projecció. Es tracta d'Álvaro Lafuente, més conegut com Guitarrica de la Fuente, qui sentiu de fons i que actuarà avui vespre a l'Auditorium de Palma. El jove cantautor és conegut per escriure cançons amb lletres íntimes i profundes, així com per melodies que fusionen estils com l'indi, la rumba i el flamenc. També és un dels protagonistes del film La Bola Negra, que sona amb molta força per la temporada de premis del cinema. El concert comptarà amb l'actuació prèvia de Maestro Espada i començarà a les 9 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local en el butlletí de les 4.
2: Dos i media, una i media en Canàries.
4: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
2: Caso de Mari Carmen, su desahucio, uno más en un momento en el que alcanzamos en España los 45 diarios.
5: Que no sé dónde me voy a meter con mis hijos. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Me siento abandonada, no tengo ayuda de nada, de nada, de nada.
23: Ellos lo que quieren es echarme de aquí de la vivienda. Y yo lo que quiero es negociar con ellos, pero ellos se niegan a recibirme y a negociar conmigo.
24: Estamos muy agobiados, sobre todo por el menor. Hicimos un escrito para que nos dejaran hasta que por lo menos terminaran el curso, pero se denegó sin solución y en la puta calle.
26: Ya no tenía ni el DNI, ni ropa, ni nada. Esto fue un desahucio hecho sobre la marcha. No le dio tiempo ni a tener el DNI.
27: Llevo 5 años luchando para conseguir que me dejen vivir en mi casa.
2: Distintas voces, la última, la de...